0: Molt bon dia, són les 8. I comencem amb els titulars, el primer pel trànsit. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Hi ha algunes aturades puntuals a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en direcció Barcelona-Tarragona, també a Mollet del Vallès en direcció Girona, la C58 a l'altura de Badia i de Montcada a l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B23 des d'Esplugues a l'entrada per la Diagonal, C59 a Mollet del Vallès en sentit sud, la C60 a la Roca del Vallès direcció Mataró i algunes petites aturades a les rondes en sentit Llobregat.
0: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit i tanca la frontera amb Melilla davant el caos provocat per l'entrada massiva de migrants a Ceuta, mentre el Marroc actua amb gasos lacrimògens i canons d'aigua contra els qui ho volen intentar, la majoria joves. Des de Madrid s'afirma que s'ha tancat un acord amb mesures per accelerar la repatriació d'aquestes persones. La situació a la ciutat autònoma reactiva els discursos de l'extrema dreta i porta a Itàlia a reclamar l'exclusió d'Espanya de l'espai Schengen. La Casa Blanca ho vincula a polítiques migratòries que atribueix a l'extrema esquerra del govern espanyol, mentre Brussel·les ofereix el suport del dispositiu de control de fronteres Frontex. El president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord per al desarmament total de Hamas i la retirada israeliana de Gaza, que qualifica de pas històric cap a la pau i la seguretat. Fonts de Hamas han confirmat l'acord que preveu la constitució d'un nou govern a la franja i la implantació d'una força internacional d'estabilització. L'incendi de la Vall d'Uixó evoluciona favorablement després que els bombers van estabilitzar ahir el 70% del perímetre i han refredat el terreny aquesta matinada per evitar que revifin els punts calents. Hi ha més de 5.000 persones encara desallotjades i 9.600 hectàrees devastades per les flames. A Madrid i Àvila s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional, on s'han cremat 77.000 hectàrees. Avui serà el dia de més activitat d'aquest estiu a l'aeroport de Barcelona, amb una xifra rècord de 1.142 operacions i un 5% més de vols que l'estiu de l'any passat en el conjunt de l'operació sortida d'aquest cap de setmana. El personal de terra de l'empresa aeroportuària Ground Force farà una vaga indefinida a partir del dimarts 4 d'agost i un sindicat minoritari ha convocat per avui aturades a Renfe. Una nova entrega de la saga Spider-Man lidera les estrenes d'aquesta setmana. Aquest agost intentaran lluitar als cinemes contra aquesta Brand New Day. També els títols Insidious, En Mar Abierto o Cuenta Atrás.
2: Esports.
3: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA com a mostra de rebuig a la proposta de la FIFA de permetre la inversió privada en la gestió d'esdeveniments com el Mundial. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest matí l'estaig del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. Tot això el dia que el Barça juga un amistós davant el Birmingham a 8:45 del vespre. Ricky Rubio ha arribat a un acord amb el Joventut per seguir un any més a la penya, mentre que el Barça Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
0: I el temps, avui la calor afluixarà poc, tot i que serà més difícil arribar als 40 graus. Les temperatures es mantindran a la costa i podran baixar entre 2-3 graus a l'interior. S'espera un cel menys serè, amb algunes nuvolades més abundants de cara a la tarda i amb ruixats al Pirineu. Localment poden arribar amb tempesta.
4: Trescat Info.
5: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
6: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
5: 101.2 FM.
7: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: Bé.
1: I aquí tenim el Max Navarro, que ens canta aquest inigualable. Això és Ràdio Pomar, som al 101.2 de la FM. Ja saps que t'acompanyo fins a la 1, fins a les 13 hores. No.

I tenemos otra petició musical de Fina de Martorell. Dice: bon dia a tothom, soc Fina de Martorell i us demano la cançó de Jorge Sepúlveda, Mirando al mar. Fa que em recordi del meu pare, un gran home. Bon cap de setmana. Doncs igualment per tu. I mira, l'enviem al teu pare, eh? Al cel, segur que està al cel. Un petó guapíssima i que tinguis un gran dia i bon cap de setmana. Fina de Martorell.

0: Y después de esta canción tenemos mensaje. Buenos días.
1: Hola, buen día, María.
0: Buen día, guapa.
1: Soc l'Antònia del Progrés.
0: Hola, Antònia.
1: Que mira, acabo d'arribar de piscina, de sí. fer rehabilitació. I estic, bueno, sempre poso la ràdio, només arribo.
0: Clar,
1: que volia dedicar una cançó al meu home, una que m'hi han recordat, de Víctor Manuel, l'abuelo. Penso que és així.
0: Sí.
1: I li agradava molt. O sigui que li dedico allà al cel.
0: Molt bé.
1: Al meu home, que me'n recordo molt d'ell.
0: Perfecte, guapa.
1: Vale, Maria.
0: Vale,
1: pues,
0: guapa.
1: Que passeu bon dia. I fins demà, que demà tornes.
0: Sí.
1: I penso que agafes vacances, no?
0: Sí.
1: Ara no me'n recordo.
0: Però demà torna.
1: Però quan sí que està de vacances.
0: Sí.
1: Però tu penso ja que agafaràs les vacances aquest cap de setmana.
0: Sí.
1: Bueno, demà ja ho diràs.
0: Molt
1: vale?
0: Bé, guapa.
1: Molts petons.
0: Igualment.
1: Vale, bon dia, que bon ets molt
0: dia.
1: Maca.
0: Ai, que maca ets tu. Vinga, un petó ben gran. Aquí tens la cançó que l'enviem al cel. I sí, demà encara estic aquí, però després començo les vacances aquest mes d'agost, que ja tenim una mica de ganes, perquè ja el nostre cos ja comença a dir coses com que, bueno, no sé. Vinga, un petó ben gran, guapíssima. El abuelo Víctor, Víctor Manuel, un petó ben gran.

0: Doncs anem a escoltar el que ens diu el Joan. Bon dia, Joan. Bon dia, Joana.
1: Hola, Maria.
0: Hola.
1: Si dona temps
0: sí,
1: i pots,
0: i tant.
1: Posa del Serrat a qui em corresponda.
0: Molt bé.
1: Vale?
0: Vale.
1: Gràcies. Fins demà.
0: Fins demà. Un petonet, Joan, Joana. A qui em corresponda, Joan el Serrat.

Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.

de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila. Horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.